0: Buen día desde Radio La Vall d'Uixó en este Dijous, 13 d'agost del 2026. L'oratge.
1: L'oratge.
0: 34 graus de màxima i 23 de mínima en vent, que primer serà del sud-est i després se centrarà fonamentalment del sud. I en els dos casos, bufant a una intensitat de 15 km hora. Serà un dia completament solellat. Els núvols arribarien demà i especialment el cap de setmana, que per cert s'anuncia algo inestable en quant a ruixats. I en el dia després del eclipsi, que va acaparar tota l'atenció, sobretot en la vesprada d'ahir, tornem a la normalitat de lo que és este mes d'agost, caminant cap al dia central de la festivitat del dia 15, el dia de la Mare de Déu d'agost, i recuperant la programació dels diferents pobles, la gran majoria en festes, celebrant Sant Roc, Sant Bartomeu, i en el cas de la Vall, també el tema de les nits, d'històries i historietes que recuperem en breu, com ens contava el regidor de Turisme, Javier Ferreres.
2: Després del 22 d'agost tindrem la Vall del Centenar. Tots els centenars que enguany se celebren, totes les efemèrides de 100 anys que se celebren en el poble, que en són vàries, per tant no vaig a desvelar ninguna, però allí se desvelaran, perquè no és només que s'ha celebrat un guany, campanar, sinó que n'hi ha moltes altres efemèrides, primera biblioteca, diverses més, que anem a ficar en valor també en esta passejada. I després del 29 d'agost, dins d'aquest cicle que també vam inaugurar fa quatre estius, de Isimon, de lo que és el casc històric, i que pareix que atrau més, no?, a l'hora de contar històries, posíssim un d'aquest casc històric i buscar, igual que vam fer en el barri Toledo, un guany anirem al barri Carbonaire. És...
0: Pues de camí cap a les dues darreres setmanes d'agost, en setembre començaran moltes coses, el curs polític, d'això també farem referència ara, i començarà també el curs escolar. En el cas de la Vall, recordem el tema, i l'escola matinera Maria Cruces.
3: És un programa en el que els xiquets poden anar al seu cole, al cole al que van, però en lloc d'anar a les 9 del matí van a les 7 i mitja, i estan allí en un equip de professionals que no només fan de cuidadors, sinó que fan jocs d'entreteniment, però educatius també. L'escola matinera es va ficar en la Vall en l'any 2022, el 21 de març, crec, de l'any 2022, va ser la primera vegada, i des d'aquell moment, que era una mica de provar a veure si realment a la Vall es necessitava una escola matinera, va començar en alguns col·les, i en estos moments l'escola matinera s'oferta en tots els CEIPs, en tots els col·legis. És una boníssima opció.
0: El que no hi haurà enguany quan arribi setembre seran les jornades educatives. Regidor de l'àrea, Manel Ajea.
4: Hem decidit no fer les jornades educatives perquè estem en un context en el qual crec que no era el moment. El moment és recolzar a les manifestacions, no?, a les reivindicacions docents, i en un context en el que ens trobàvem, la planificació sempre la fem entre abril i juny, en el context en el que ens trobàvem vam decidir que no tenia massa sentit ficar-nos a planificar unes jornades de cara a setembre quan no sabem què va a passar.
0: Pues al marge de tot això, el que arribarà en setembre és un curs polític per anticipat, perquè saben, l'any que ve tenim almenys que se sàpiga les eleccions municipals, i ja els partits polítics comencen a parlar de com serà aquesta tardor, com serà a partir del mes de setembre. Portaveu dels populars en l'Ajuntament de la Vall, Herminio Serra.
5: El nostre partit té els seus temps i pues serà a partir de setembre quan començarem, no només en la Vall, no?, sinó en la resta de llocs de la província, quan s'anunciaran els candidats. Ara el que s'ha fet ha sigut anunciar els candidats de les capitals de les províncies de la comunitat, Alacant, de València i de Castelló, i a partir de setembre començarem en els grans municipis.
0: El secretari dels socialistes de la província de Castelló, Samuel Falomier, també parlava de que a partir de setembre que vindrà lo bo.
6: En setembre tenim que tindre decidits els candidats i candidates de les localitats de més de 1.000 habitants per a liderar els canvis que necessitem aquesta província en 2027. Els socialistes tenim clar que volem presentar en els 135 municipis de la nostra província candidatures i projectes que il·lusionen de nou els veïns i veïnes de la província de Castelló per a que de nou tornem a tindre una diputació al costat dels ajuntaments que escolte els seus veïns i les seves veïnes i, com no, que treballe conjuntament en les administracions locals per a fer créixer aquesta província.
0: Pues ja que anomenar la Diputació de Castelló, sàpiguen que la Corporació Provincial ha licitat el contracte per a la instal·lació de càmeres de control de trànsit en municipis de menys de 5.000 habitants. La institució provincial d'esta manera obre ese procés de licitació. 4,4 milions d'euros el cost. El termini per a la presentació d'ofertes finalitza el proper 17 de setembre. I amb la licitació del contracte s'activa el compte enrere per a que estos pobles menuts tinguin les mateixes oportunitats i ferramentes que tenen els grans municipis. És el que ha expressat la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina.
1: En Caixa Labay Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
7: Y en Caixa Labay Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labay.
0: En nules enguany el tema de les casetes obertes s'ha vist un tant desluït perquè va coincidir en el temps en l'incendi de la Vall d'Uixó. Però tota la simbologia que arrastra ha sigut ficada en valor per el regidor de Tradicions, Ramon Martínez.
8: Aquestes jornades cada vegada són més necessàries. Una, perquè defensen el que és la nostra forma d'entendre la mar i sobretot, que és una frase que jo vaig sentir i me l'ha feta ja meua, és la forma de nules entendre l'estiu. En Nules no des de l'estiu sinó des de les cadetes de la mar de Nules, i que s'oferisquen a obrir-les a la gent de fora de Nules, perquè inclús a la gent de Nules que no les coneix, a visitar-les i a veure-les, crec que és una cosa molt bonica i molt acertada, perquè coneix de primera mà algo que forma part del teu ADN com a nuler i nulera, i has parlat moltes vegades per davant i has vist que dius, home, això n'hi ha que protegir-lo.
0: En esports, la Ode ja saben que va guanyar l'altre dia a la Roda, però l'important és que continua la preparació de cara al començament d'una nova temporada en tercera, Rupert Izquierdo.
9: Segon partit amistós de la pretemporada, primera victòria de la Ode, van guanyar 1-0 al Roda en un partit amb marxes superiors, vam oferir una bona imatge, vam estar a l'altura de lo que s'exigeix d'un partit davant d'un equip de la mateixa categoria. Se van veure coses bones, coses molt positives, queda molt de treball encara per davant, ja que acoplar moltes peces noves, 13 futbolistes nous, apenes porten 3 setmanes de treball, i bueno, estem ja en l'equador de la pretemporada, anar carregant piles perquè el dia 6 de setembre ahí sí comença lo bo.
0: Parlem ara de bàsquet i d'aquests abonos que ja estan clars i definits. Augusto Callado.
10: Hola Vicent, buenos días, ¿cómo estás? Tenemos información de Valladolid Basket de última hora, nos pasan los abonos de esta temporada tan exigente en la competición de Liga EVA. Abono general, adulto 40 euros, jubilado 30, infantil de 6 a 17 años 30 euros. El abono protector 60 euros. El experiencia premium 100 euros, que incluye una porción de pizza en cada partido como local y una bebida en cada partido como local. Luego, como también recordar, tenemos el abono familiar, 110 euros, que conlleva la entrada para dos adultos hasta dos menores de 18 años. Y para finalizar ya, la entrada general, que serán 5 euros, jubilados 3 euros y niños 3 euros.
0: El básquet que va a romper la cancha de Gen. Farmàcia de Guàrdia, Nules, Elvira Velasco, Sant Bertomeu 2, en la Vall Farmàcia Carbonaire, carretera Segor 79.

0: Buen día desde Radio La Vall d'Uixó en este dijous 13 de agosto del 2026. L'oratge.
1: L'oratge.
0: 34 graus de màxima i 23 de mínima en vent, que primer serà del sud-est i després se centrarà fonamentalment del sud. I en els dos casos, bufant a una intensitat de 15 km hora. Serà un dia completament solellat. Els núvols arribarien demà i especialment el cap de setmana, que per cert s'anuncia algo inestable en quant a ruixats. I en el dia després del eclipsi, que va acaparar tota l'atenció, sobretot en la vesprada d'ahir, tornem a la normalitat de lo que és este mes d'agost, caminant cap al dia central de la festivitat del dia 15, el dia de la Mare de Déu d'agost, i recuperant la programació dels diferents pobles, la gran majoria en festes, celebrant Sant Roc, Sant Bartomeu, i en el cas de la Vall, també el tema de les nits, d'històries i historietes que recuperem en breu, com ens contava el regidor de Turisme, Javier Ferreres.
2: Després del 22 d'agost tindrem la Vall del Centenar. Tots els centenars que enguany se celebren, totes les efemèrides de 100 anys que se celebren en el poble, que en són vàries, per tant no vaig a desvelar en ninguna, però allí se desvelaran, perquè no és només que s'ha celebrat un guany, campanar, sinó que n'hi ha moltes altres efemèrides, primera biblioteca, diverses més, que anem a ficar en valor també en esta passejada. I després del 29 d'agost, dins d'aquest cicle que també vam inaugurar fa quatre estius, de Simon, de lo que és el casc històric, i que pareix que atrau més, no?, a l'hora de contar històries, posíssim un d'aquest casc històric i buscar, igual que vam fer en el barri Toledo, un guany anirem al barri Carbonaire.
0: Pues de camí cap a les dues darreres setmanes d'agost, en setembre començaran moltes coses, el curs polític, d'això també farem referència ara, i començarà també el curs escolar. En el cas de la Vall, recordem el tema, l'escola matinera Maria Cruces.
3: És un programa en el que els xiquets poden anar al seu cole, al cole al que van, però en lloc d'anar a les 9 del matí van a les 7 i mitja, i estan allí en un equip de professionals que no només fan de cuidadors, sinó que fan jocs d'entreteniment, però educatius també. L'escola matinera es va ficar en la Vall en l'any 2022, el 21 de març, crec, de l'any 2022, va ser la primera vegada. I des d'aquell moment, que era una mica de provar a veure si realment a la Vall es necessitava una escola matinera, va començar en alguns col·les, i en estos moments l'escola matinera s'oferta en tots els CEIPs, en tots els col·legis. És una boníssima opció.
0: El que no hi haurà enguany quan arribi setembre seran les jornades educatives. Regidor de l'àrea, Manel Ajean.
4: Hem decidit no fer les jornades educatives perquè estem en un context en el qual crec que no era el moment. El moment és recolzar a les manifestacions, no?, a les reivindicacions docents, i en un context en el que ens trobàvem, la planificació sempre la fem entre abril i juny, en el context en el que ens trobàvem vam decidir que no tenia massa sentit ficar-nos a planificar unes jornades de cara a setembre quan no sabem què va a passar.
0: Pues al marge de tot això, el que arribarà en setembre és un curs polític per anticipat, perquè saben, l'any que ve tenim almenys que se sàpiga les eleccions municipals, i ja els partits polítics comencen a parlar de com serà aquesta tardor, com serà a partir del mes de setembre. Portaveu dels populars en l'Ajuntament de la Vall, Herminio Serra.
5: El nostre partit té els seus temps i pues serà a partir de setembre quan començarem, no només en la Vall, no?, sinó en la resta de llocs de la província, quan s'anunciaran els candidats. Ara el que s'ha fet ha sigut anunciar els candidats de les capitals de les províncies de la comunitat, Alacant, de València i de Castelló, i a partir de setembre començarem en els grans municipis.
0: El secretari dels socialistes de la província de Castelló, Samuel Falomier, també parlava de que a partir de setembre que vindrà el bo.
6: En setembre tenim que tindre decidits els candidats i candidates de les localitats de més de 1.000 habitants per a liderar els canvis que necessita aquesta província en 2027. Els socialistes tenim clar que volem presentar en els 135 municipis de la nostra província candidatures i projectes que il·lusionen de nou els veïns i veïnes de la província de Castelló per a que de nou tornem a tindre una diputació al costat dels ajuntaments que escolte els seus veïns i les seves veïnes i, com no, que treballi conjuntament en les administracions locals per a fer créixer aquesta província.
0: Pues ja que anomenar la Diputació de Castelló, sàpiguen que la Corporació Provincial ha licitat el contracte per a la instal·lació de càmeres de control de trànsit en municipis de menys de 5.000 habitants. La institució provincial d'esta manera obre aquest procés de licitació. 4,4 milions d'euros el cost. El termini per a la presentació d'ofertes finalitza el proper 17 de setembre. I amb la licitació del contracte s'activa el compte enrere per a que estos pobles menuts tinguin les mateixes oportunitats i ferramentes que tenen els grans municipis. És el que ha expressat la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina.
1: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
7: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: En nules enguany el tema de les casetes obertes s'ha vist un tant desluït perquè va coincidir en el temps en l'incendi de la Vall d'Uixó. Però tota la simbologia que arrastra ha sigut ficada en valor per el regidor de Tradicions, Ramon Martínez.
8: Aquestes jornades cada vegada són més necessàries. Una, perquè defensen el que és la nostra forma d'entendre la mar i sobretot, que és una frase que jo vaig sentir i me l'ha fet allà meua, és la forma de nules entendre l'estiu. En Nules no des de l'estiu sinó des de les cadetes de la mar de Nules, i que i se oferisquen a obrir-les a la gent de fora de Nules, perquè inclús a la gent de Nules que no les coneix, a visitar-les i a veure-les, crec que és una cosa molt bonica i molt acertada, perquè coneix de primera mà algo que forma part del teu ADN com a nuler i nulera, i has parlat moltes vegades per davant i has vist que dius, home, això n'hi ha que protegir-lo.
0: En esports, la Ode ja saben que va guanyar l'altre dia a la Roda, però l'important és que continua la preparació de cara al començament d'una nova temporada en tercera, Rupert Izquierdo.
9: Segon partit amistós de la pretemporada, primera victòria de la Ode, van guanyar 1-0 al Roda en un partit amb marxes superiors, vam oferir una bona imatge, vam estar a l'altura de lo que s'exigeix d'un partit davant d'un equip de la mateixa categoria. Se van veure coses bones, coses molt positives, queda molt de treball encara per davant, ja que coplar moltes peces noves, 13 futbolistes nous, apenes portem 3 setmanes de treball, i bueno, estem ja en l'equador de la pretemporada, anar carregant piles perquè el dia 6 de setembre ahí sí comença lo bo.
0: Parlem ara de bàsquet i d'aquests abonos que ja estan clars i definits. Augusto Callado.
10: Hola Vicent, buenos días, ¿cómo estás? Tenemos información de Baixo Bàsquet de última hora, nos pasan los abonos de esta temporada tan exigente en la competición de Liga EVA. Abono general, adulto 40 euros, jubilado 30, infantil de 6 a 17 años 30 euros. El abono protector 60 euros. El experiencia premium 100 euros, que incluye una porción de pizza en cada partido como local y una bebida en cada partido como local. Luego, como también recordar, tenemos el abono familiar 110 euros, que conlleva la entrada para dos adultos hasta dos menores de 18 años. Y para finalizar ya, la entrada general, que serán 5 euros, jubilados 3 euros y niños 3 euros.
0: El bàsquet que vol omplir la cancha de gent. Farmàcia de Guàrdia, Nules, Elvira Velasco, Sant Bertomeu 2, en la Vall, Farmàcia Carbonaire, carretera Segor 79.

0: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes. Avui dijous 13 d'agost del 2026. Avui per avui plana baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, edició de l'estiu. I parlant de l'estiu, quina cosa si tirem la vista enrere, ara també, però especialment si tirem la vista enrere a la zona costera, era allò que identificava l'estiu. Els merenderos, recorden aquesta expressió? Merendero, chiringuito, era un poc una expressió més moderna. El merendero era, semblava com algo més nostre. Recorden el merendero, l'estany José Mari de Moncofa? Pues si ho recorden bé, i si no, ara van a descobrir de seguida en un especial de Moncofa en perspectiva, que era allò, dice merendero, i quantes vivències i quantes memòries porta això. Benvinguts a este Hoy por Hoy, que com saben, a partir de les 12 i 10 tindrem l'hora 14 repassant l'actualitat d'esta jornada, el dia després de l'eclipsi. Arranquem.
1: Yo combino.
2: Ella combina.
1: Todos podemos combinar.
2: En este Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
1: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
2: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
1: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
2: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
1: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
2: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
3: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.

0: Rocofa en perspectiva. Rafa Segarra.
1: Pues efectivamente, visión del estiu y tot, del Moncofa en perspectiva. I què convenient que siga de l'estiu. Senyor Rafael Segarra, molt bon dia.
2: Jo pensava, jo dic, algú se pensarà que fem un Summer Edition d'estos que agarrem, recopilem pedacitos d'ací, pedacitos d'allà.
1: No, res,
2: nada, així se treballa hasta en agost, en la calor que fa, però sí se està fresquet, per lo menos.
1: Com estàs? Com ho portes?
2: Pues molt bé, i vosaltres què tal? Vostè què tal?
1: Tu has vingut en la camisa d'estes de Chiringuito, d'això claro. De 80, tio.
2: Jo he vingut, però vestit per l'ocasió.
1: Vestit per l'ocasió?
2: Sí. I ara veureu, ara sabreu per què, que jo tinc moltes ganes de que comenci ja esta entrevista.
1: Sí? Va, pues, li disparem?
2: Vinga.

Avui, en Mungofa en Perspectiva, volem recordar una part molt especial de la història de la nostra platja. La història del merendero restaurant Estany José Mari. El xiringuito, el xiringuito, el xiringuito. Per fer-ho, tenim a nosaltres una persona que va ser protagonista d'aquella època, José Mari Peirats, que des de 1968 i fins l'any 2000 va estar al capdavant d'un dels establiments més recordats de la platja de Mungofa. Una època en què la nostra costa era molt diferent de l'actual, amb menys construccions, camins de terra i el mar molt més present en el dia a dia. Una història que, a més, ja venia de la seva família, amb aquell primer merendero que el mar es va acabar emportant i que va obligar a començar de nou. A poc, aquella platja també va anar canviant. Els estius van començar a omplir-se de visitants, especialment amb l'arribada del càmping, i el que abans era una costa més tranquil·la es va convertir en un despunx de trobada de l'estiu. El merendero va viure de primera mà aquella transformació i va ser testimoni de com Mungofa començava a créixer i a obrir-se al turisme. La espanyola i almejas a la inglesa. El xiringuito, el xiringuito. I darrere d'aquelles taules plenes, d'aquells estius intensos i de les llargues jornades de treball, n'hi havia també moltes històries. Clients que repetien cada any, famílies que van convertir el merendero en una cita obligada de l'estiu i moments que, amb el pas dels anys, s'han convertit en records. El xiringuito, el xiringuito. Chi, chi, chi, chi, chi, chi. I si n'hi ha un element que forma part de la memòria d'aquell negoci són els seus famosos caragols, que preparava ja la seva mare i que després van passar de generació en generació fins a convertir-se en una de les senyes d'identitat del propi xiringuito. Avui volem conèixer com va començar tot, com es vivien aquells estius, l'arribada del turisme i del càmping, les llargues jornades de treball i, sobretot, recuperar les històries i els records d'aquell Estany José Mari que forma part de la memòria de moltes famílies de Mungofa. El

0: Jo crec que era la cançó que tocava. Parlar de Chiringuito, parlar de merendero.
1: Yo te contaré.
0: Ay, ay, ay, ahí es donde volem arribar. José Mari, muy buenas. ¿Cómo
1: estás? Buenas, bon dia.
0: Bon dia. Anem a parlar de una de les històries del poble. Venim de l'última entrevista, l'últim programa que hem fet, hem estat parlant del Grau, en José Albelda. I jo, en aquella entrevista, o en aquell programa, vaig voler omitir parlar de xiringuitos entre uns teus, per això, perquè tenia pensat que vingueres. Primer que res, moltes gràcies per vindre, moltes gràcies per estar
1: res,
0: així.
1: Així estic.
0: I anem a parlar dels inicis, de com comença tot, de com es comences tu o com ha començat la tua família dins del món de l'hostaleria.
1: Es comencem, pues mira, mon pare era de Vilavella, jo soc nascut en Vilavella també, i mon pare venia a treballar a la mar de Moncofa, i moratos, jo tenia 5 anys quan vaig vindre, i mon pare treballant allà en un bar, resulta que va agarrar un merendero que estava dins de la mar, lo que és, entrava en la mar de Déu, i la mar se la van portar. Entonces van passar més darrere a la Palmera, i després de la Palmera van passar allà davant de Calpino. Tota la vida hem estat allà, hasta que definitivament jo me dedicava a repartir cervesa, gel i tot això per tota la platja, i des de l'any 68 va venir una persona i me va dir si volia agarrar el merendero este. El vam agarrar, la madona, jo era 5 casats, i des de l'any 68 fins al 2000 hem estat allí
0: sense parar cap estiu,
1: i molt gustós, i estic molt orgullós de tindre totes les amistats que tinc. I content.
0: Claro, són altres èpoques, totalment diferents a les d'ar, no? Parlem dels anys 50, dels 40, i claro, allí ja estic pegant un salt, però ja, és que a vegades vaig avant i arrere, però jo anem a marcar un poquet. Comença i s'obri l'estany,
1: sí,
0: José Mari, el merendero, en el 68, i com va començar? Vull dir, tota ja l'estructura ja estava tota muntada. Parlem un poquet de lo que és el merendero en si. Quan vau arribar, el primer dia?
1: El merendero estava muntat, era un octàgono de madera, i no se desmuntava. No estava la lleixa, tenien unes sombrilles, i pues no estava el model que estava. Vam fer un suplement al costat per poder fer paella i tot això, i ara i d'entonces anem passant els anys, i resulta que a partir d'una època esta me va fer un merendero d'obra que se deia Hawaii. I tenim un tractament fabulós, i jo no deia res, i jo dic, esta me no me diu res, i vaig dir, i dic, escolta tu, això què fem així? Diu, no, això ja ho tinc adjudicat. I jo me quedava sense merendero. Entonces la mujer me va deixar en cima, i dic, m'ho anem a Oriana, i m'ho anem a Buriana, i m'ho anem a Ferrer, i li expliquem el cas. Diu, no, tranquils, merendero tindràs. I va ser quan van fer este, saps? I l'altre, pues, va alquilar, ja estava alquilat, millor dit, i no treballava. I als dos anys ja va vindre a parlar amb mi perquè la galareta. I vaig portar 3 anys, els dos, el Hawaii i l'estany, i la meva filla que va morir, però entonces estava allí ella i el novio. En fi, una bua de feina maravillosa, molt content. I després ja a raïs ha sigut tot familiar, totes les famílies feien cap allà,
0: sí,
1: en la cuina, i tot això, tot era molt bonic. Estic molt content. De València venien de matí, tant com anaven la paelleta, se fiquen allà a la mar, i tu quan ets a la paella et deia, va, tireu pa camunt, i això, i amistats en tot el món, estrangers, juergues, mare.
0: N'hi ha que dir, i claro, òbviament quan arriba el moment de la foto ja ho veurà la gent, que tenim així, jo tinc així ara en les meves mans, estic agarrant-ho, una foto dels anys 80, el 88 també em parla que era,
1: sí,
0: del merendero d'aquella època, com ha canviat tot, si mires del merendero pa carrere i del merendero pa cavant, lo que poc que se pot veure. I a més tinc així en les mans les toalletes,
1: sí,
0: que se donaven, imagine, pues com ara actualment, no? Després de les sardinetes, després, sí, dels mejillons, les clotxetes.
1: Exactament.
0: I fica així, merendero restaurant Estany, José Mari, tenies així els números de telèfon, número de mòbil, que comença en 9, ara que m'acabo de donar compte, avinguda Mare Nostrum, i lo típic de, gràcies per su visita, esperamos verle de nuevo. Això és història de Moncofa, ne tenim així un grapat, eh? Que...
1: Este era el fijo.
0: Claro, tenies el fijo, el fijo baix i el mòbil d'alt, que també començava per nou. Ahí tens.
1: No, mira.
0: Pues això és història del poble. Això és història viva i això és algo que que ho estàs tocant i se te fiquen els pèls de punta.
1: I es feia.
0: Anem a parlar de la mar. Una xicoteta pregunta de la mar que m'ha vingut al cap, perquè tota la vida jo sempre he sentit que antes, antigament, la mar estava més a dins. No. Com de lluny la tenies, del merendero?
1: Pues te puc dir que, per exemple, allí d'on de Capoy, allí a uns 50 metres o més o menys, més pront, més que menys, estan les barques que era quan atracaven, que venien de la mar. I ara la mar està pegada a la mateixa cera. I allí nosaltres vam fer una cera, que era el Tixer Ramon de Boquirri, i la vam colgar 5 escalons, vam fer escalons i estava així de alta. I ara està tot. I ara és tot a nivell, tot a nivell. I arena. Arena, tot. I mariners, que eren tot mariners. Allí fèiem de tot.
0: Aquell xiringuito inicial de sus pares, per a ficar un poc en situació actual, seria on estan les cases de Campoy, més o menys?
1: No. El que se va portar la mare estava on està la escollera, quasi a la punta.
0: O sigui, que més a prop, a la punta de l'escollera.
1: Quasi.
0: O sigui, que estava...
1: Dir la mare. Dir la mare, i el temporal va tirar tot, ja ho està. Era d'un... Ese merendero d'un contramaestre que n'hi havia en Moncofa, que li diuen Dona del Miro. Sí, un fill que li diuen Mojón.
0: I després vam recórrer
1: i vam anar allí a les Palmeres.
0: Vale.
1: I entonces a mon pare va tindre la fatalitat que va anar a un bou en la llosa i el va agarrar. Entonces mon pare va estar 2 anys i mig en un hospital valencià. Entonces el tio Chavarro se va ficar, ma mare no tenia ganes de res, només que

0: que està pràcticament on està el mateix, no és el mateix, però és pràcticament on està el mateix que n'hi ha ara.
1: Sí, sí,
0: per marcar
1: sí,
0: un poc les distàncies que tenim de la mar.
1: Una miqueta, antes estava, on està l'Espigó, el merendero que hi ha ara està de l'Espigó cap a Castelló.
0: Sí.
1: Jo, nosaltres el teníem a l'altre costat.
0: Cara Xilxes.
1: I va fer un mariner, ve un dia i diu, José Mari, canvia de puesto. I, com és això? Diu, fica't el merendero a l'altre costat. Perquè normalment diuen que el mar al nord deixa i al sud menja.
0: Sí.
1: I efectivament. I a partir d'entonces estos estan ara pues, el munten tots allí.
0: O sigui, que la posició actual, Vicent, és gràcies a un mariner que es va donar el consell.
1: Sí.
0: La posició actual encara de tots els que comencen a muntar. Xicotetes pildoretes. Sempre estem parlant d'aquestes xicotetes pildoretes que si no fora perquè la persona que ha estat allí te la conta, no la sabrien. No la sabrien mai.
2: Òbviament.
1: Sí.
0: Ara anem a parlar de lo que més m'agrada a mi.
1: Ui.
0: El menjar.
1: Ui.
0: Home, bon menjar, quan té bona ganeta se li nota. Allí,
1: I més a vora mar.
0: I més a vora mar, què te tinc que dir? Allí, què feu primordialment? Què eren els plats que sempre se demanava? La paella, òbviament, tots coneixen la paella, però què era el que més se demanava?
1: Normalment la paella per suport, però nosaltres teníem un dia la madona, el Juan, el metge, que va mort, en Juan, vamos a preparar un plato de la casa. I vam ficar en la fonteta fiquem dos gambes, sis clòxines, quatre sardines i una enterita.
0: Ullo.
1: I això no me junque la salsa, això. I Juan, i li diu, Juan, ponle nombre, diu, Sol i Playa. I Sol i Playa va quedar. Sempre era molt bollugut, però a part d'això, pues, lo normal, lo millor que ma mare feia eren els caragols. Els caragols no, encara tinc congelats. No, d'entonces.
2: No.
1: Perquè u de Madrid me va donar la recepta que li l'havia donat jo quan tenia el merendero. I jo dic, jo quisiera poder conseguir, la tengo jo. I la meva filla va va fer, encara tinc congelats. Bueno, el cas és que eren molt bons. Les sardines, per suport. Sardines, ja t'ha contat jo, que allò, quan venien els pescaters, la gent feia que va ficar una tenda o alguna cosa, però se feia tot. Vaig comprar una planxa en aquells temps que me va costar 500.000 pessetes.
0: En quin any?
1: Això seria pues, en el 90, per ahí.
2: Bueno, això era un dineral.
0: Sí.
1: Però si en allò era un monstruo. Era de mi, de com si diu això, de níquel, això que, home, per limpiar-la la limpiàvem en cubos de gel, en això, trossos de gel.
0: Uh-huh.
1: I allò anava com un treu. Teníem ixa, teníem una altra, que era de ferro, i teníem una freïdora de 20 litros. Imagina tu dins del merendero la planxa i tot això, la calor que feia allà, i un lavavajilles. Me vaig gastar molt diners, però treballant a gust. En el ja teníem també, pues, teníem molta fama el peixet fregit, tenia els calamars, xampinyó, que més n'hi ha, més. En fi, n'hi ha més coses, i sèpia i tot això, i la sardina, tot això, no cal dir-ho. I a part d'això, pues, ja teníem després la paella. Nosaltres vam agarrar la marxa de les paelles, fer-les sempre igual. Tu venies i volies una paella de conill i pollastre i això, i jo deia, i peix? No, peix, pescado no.
0: Una arròs a banda?
1: No,
2: en la paella.
1: La mixta.
0: Ah, la mixta, perdona, no és arròs a banda, mixta.
1: I la madona va agarrar el punt d'ixer i en casa recorden. I jo també. Jo estic detenint que la meva filla ne faci una que fa temps. A mi m'agrada molt. I aquesta paella va pegar el colp i no ne feien prou. Per acabar prompte, jo normalment, en plena campanya com ara, per exemple, jo venia a les 11 del matí o de 11 a 12 tu venies després ja no tenies puesto.
0: Hosti.
1: Perquè jo per la nit no reservava ningú
0: conforme venien s'assentaven ja.
1: I a migdia sí, perquè tenies, ja saps el que volen això, però allò en una escola és horrorós.
0: I quants quilos de sardines, de clòxines?
1: De clòxines 75 quilos
0: al dia,
1: al fin de setmana,
0: al cap de setmana, claro,
1: de diumenge. I sardines, pues, allà hauré una, dos, 50 quilos per ahí o més. I de peix
0: no cal dir-ho.

0: Això són amb tota gent, allà treballant també, sí, sí. I amb tota gent que vinia a menjar. Mm. És que no sé què tenia, no sé que la Madonna va sentar la sal, o el que fora, però és que estaven bones. Venia un metge, tinc moltes anècdotes, venia un metge i, va, José Mari, ponme, no me pongas una docena, ponme 8 sardines, ¿sí? ¿Per què? Ara, ja, que ne vinguin a tot ja. Diu, no, que mañana estaré enfermo. La situri, la gota, i se la potia. I als 15 dies tornava, va, ¿de qué? Con pastillas lo paso. Ne tenia un altre també, capitxosos. Jo tenia un vi, que era vinya major, del Vidal d'Oro. I venia un home, i dinava ella soles, lo que volia. O sea, que me vino y tenía un camarero que era así, no sé, tú no lo has conegut, era molt a la bolera, que le agarraba la botella y se ficaba un gote a todos y yo se la deixava, yo le decía, salvarlo, ¿no? Y a la tercera vez dije, escolte, yo tengo botellas de este vi, de este de un octavo, no sé cómo se dio.
1: Sí, me estoy
0: contando. No, usted sabe que volía la botella gran, de quina manera una, y el vi la tenía igual. Vale. També tinc anècdotes que són desagradables, eh? Me recorde que un dia venia el subdirector del Mundo, que era amic Melchor Miralles, que era amic de Huguet, el piloto d'ací, no, este de la Vall era piloto de la Vall, Huguet, el dino Huguet Paco,
2: piloto
0: d'avió, sí, de Iberia.
2: Sí, sí, senyor, sí, senyor.
1: Ah, jo estic mirant de Vicent.
2: Sí, sí, clar, no, a mi també que... m'ha pillat en un renunci, però sí, senyor, ho veig, sí.
0: Pues és que érem molt amics i me volien, i jo des de me... I me van... Diu que me van encomanar per ella. I ell era la il·lusió de... I dient-li al director del Mundo, és el director, a veure com era una paella, i aplegui-li, i dir, mi cagui la mare, que ho ha parit, no l'havien feta.
2: No n'hi havia paella.
0: I ara què? I entra la cuina, i la Madonna, diu, estate tranquil, va? Diu, deixa de ració, entraré en un plato de lo que va te falta ja. Però jo la il·lusió ja que tenia de treure la paella allí, en les gambetes i tot això... Però se van prendre a gust i van solucionar. També n'hi tinc també atès que venien i no pagaven. Se n'anaven.
1: Si n'hi hauran històries en 32 anys de...
0: I a un francès li va agarrar un batistot allí, eh? I estava al metge de Montcova i el va salvar, un infarto.
1: També, allí mateix en la Chiquitita.
2: I d'altres que no me les contaràs, José Mari, que són les que a mi m'agraden i no me les contaràs.
0: Quines?
2: Totes i ses que diuen, no? que en l'hostaleria valeu més per lo que calleu també a vegades sí. Quan esteu servint i ja s'ha de dir ui, i ixe que fan ixa, o ixa que fan ixa, ui mare meu, quantes històries d'aixes tindreu, ixes de jo no he visto nada, tant, un fuma que sí.
0: Ja en contaré una que
2: tu vols.
0: Venia un senyor de València, venia en una dona, matrimoni, no sé,
2: sí.
0: Menjant i se n'anaven ja. I un dia, un dissabte per la nit, allà a la una i mitja, nosaltres dormíem allà, la Madonna, pom, pom, pom, pom, toca, què passa? Se Maria, per favor, diu, és que m'has tacat en el cotxe i anava a la querida. M'has tacat allí, total, que vaig tocar per telèfon i al Pino, per anar a tot el patrall. Però, és que el diumenge siguin ven la dona.
2: Ja.
0: La mare de Gabriel sempre diu, li diu, no vaig a pixar, i ella no me'l bate, i me diu, vine, i jo tindré mi pensat, dic, a vos ja te vol que dic, què te passa? Diu, esta és la Madonna que no te s'ocorris, que dic, ai, si no te portes bé per una propina.
2: Ai,
1: no, una cosa a l'altra.
2: Una propina ho arregla tot, eh?
0: No, i més coses. Jo, el que passa que així no se poden dir.
2: No. I el lloc d'encontre, i però més a banda, el lloc d'encontre, no? Quan arribava a l'estiu, sí, Rafa, sí. La senya de... Ja on quedem? Allí, a l'estany.
1: I a més, n'hi diré una altra.
2: A quedar allí.
1: Que parlant d'anècdotes, que jo crec que deixes i que n'hi podràs contar, anècdotes de forasters de quan estava al càmping.
0: Ui.
1: Anem a parlar un poc d'eixa connexió merendero-càmping, perquè ja vam estar parlant en el programa anterior, ja vam estar parlant de que se ficava una persona entonces dalt de la farola de la plaça de l'Ajuntament i que venen, i com a que venia la gent ja pa cadins. Contamos primer, per favor, contamos com era aquesta relació càmping-merendero i com se va notar, i després contamos alguna historieta.
0: En el merendero i el càmping, en el amo, molt mal.
1: Ah, vaya.
0: Era, el amo és que era de Sagunto, era comerciant de taronges també, això. Molt mal. Ell era molt sabut, se creia. Ell tenia la fatalitat que allà feien ball els dissabtes per la nit, i ell no volia entrar amb molta gent, i la gent tenia que entrar, i entraven. Un dia el van agarrar i van tirar a la mar. A ell? A l'amo, sí. I venia el merendero i volia manar-me a mi les coses que jo tenia que fer. Entonces yo le dije a Roberto, así normalmente se fa lo que va la Madonna, yo no tampoc. Y resulta que un día aplega y ve allí los estrangers y se fan locos, y a partir de entonces van venir un año americans y me van a inflar. Y en vegades que te voy a decir el otro día que eren 5 darrere la barra fent Cuba Libre de Ron. Y no donaba. Y ese fue el loco. Però allí, per exemple, per dir una xifra, allí valia un duro i allí valia 5. En tenien que anar a tot a ma casa, a tot. Ell explotava. Però dit això, familiar, jo tinc ara amics d'entonces que venen a Espanya, de l'any 65. Enguany encara no han vingut, però vindran. A mi la tinc en Inglaterra, en Bèlgica, holandesos. Jo la tinc ballant dalt de la taula, ballant en el barral. El típic d'ell era el barral, agarren els bufes damunt de la taula ballant i el barral. En fi, anècdotes de gent, tinc barbaritats.
1: Conta'm una més, una, sols te'n demané una, que te'n tindràs per parar un barco.
0: Pues un dia estem dormint la dona i jo tenia allí darrere en el merendero, allí
2: de l'any 88, ojo.
0: Ahí dalt tenia jo uns focos
1: dalt del teixat, no?
2: Del teixat del merendero.
0: I en el cap del llit jo tenia una habitació i un almacentet en el merendero i tot. Tenia un xic-xac aquell que teníem al cap del llit, en casa.
2: Sí,
0: i jo sentia el gros d'ans i se feia de dia.
2: Sí.
0: I jo m'encenc ruïda i dic, ah, que és la puta, i encenc la llum i estan besant-se damunt la taula. Ella no va agarrar,
2: s'havia fet de dia de repente, eh?
0: Exactament. Alguna roba se la van deixar allí.
1: Claro.
0: I entrar-me a robar dos vegades
2: també,
0: sí, però no estàvem nosaltres.
1: Dos vegades en 32 anys, n'hi ha que veure la part positiva. Dos vegades en 32 anys no sona munt.
2: Tot això se desmuntava després, José María?
0: Tot. Ahí estava el problema. I el problema jo al final tenia... Estava liciada, allí ho ficàvem tot bé abans, però després era patint molt. A mi costes me feia patir, no a mi, a tots en general. Però mira, mos compensava l'altre, quan acaben la temporada, agafen la dona i els xiquetes i nosaltres mos anem a Palma, això mos tenen 7 o 8 dies, i després jo al camió, en octubre hi ha el camió.
1: Passava l'hivern. I allí, és que estic sentint i imagina que algú també t'estarà sentint de dir, dormíeu allí, el mateix merendero.
0: Sí, tenim una habitació.
1: Passeu dia i nit.
0: Dia i nit,
1: des del 16 de juny que obries, hasta...
0: No, nosaltres no obríem el mes de juny, obríem l'últim diumenge de maig.
1: L'últim diumenge de maig hasta
0: el primer diumenge de setembre.
1: Ahí se nota, quan se fa el dia 1 se nota.
0: El primer diumenge de setembre tancàvem un dia, un any, perquè tots protestàvem per ja que l'horatge que feia, i mos van quedar un any. T'has tot preparat, càmeres, tot ple, tot això, i va ser un fin de setmana que mos va arruïnar. I des d'entonces vaig dir, ja no, més de la primera setmana de setembre ja no obriré més.
1: Jo crec que més o menys també se fa aixina, però crec que és més per normativa que per a tres.
0: La normativa pot te deixa més.
1: Te deixa més?
0: Sí.
1: Encara ara avui?
0: Crec que sí.
1: Ja. I estàvem parlant de personal. Estem parlant de que en aquell moment, quan tenies... Quantes persones teníeu treballant allí?
0: Jo normalment el fin de setmana... La majoria eren familiars, no? Però també cobren alguns. I el motor m'ha plegat a ser 18 persones, i no estàvem parats, eh? hi ha molta feina. La madona i jo de matí mos la sem a les 7, de lletres a la 1 o a les 2. El camarero que tenia jo, que era d'ací de la vall, i jo venia allà a les 8 i mitja, això, mos assentàvem en dos poals de jut de collir de caragols i dos poals de clòxines, una per una, passant-ho tot i preparant-ho tot, a tallar les 12, i l'altre venien, se quedaven dos camareros per servir els almorzars i tot això, i tot, i ja has de la noche. Jo no tenia temps ni de sopar. Jo me feia dos natilles, me feia una cuajada o que me recordo de nata con nueces.
2: Nata. José Mario, tengo una curiosidad. ¿Feia tanta calor com ara?
0: No. Dos o tres dies a l'any feia el siloco, i que diem, que no estàs bé a cap puesto. Però lo de jo no m'ha conegut això.
2: Però eren dos o tres dies, no eren dos o tres mesos.
0: No. Jo sóc en la edat que tinc, que vaig a fer 86 anys, no ho ha conegut mai. Ara la gent que n'hi ha a Moncofa, en Moncofa n'hi ha molta gent,
1: Sí, ara n'hi ha moltíssima. Ja en dos n'hi ha, no tanta.
0: No, però ara està tot.
1: I una altra pregunta que te vull, això jo crec que és una pregunta obligatòria, ja en el seu dia, quan vam entrevistar al tio Pasqual i a la tia Rosita, que des d'ací li donem un beset molt gran allà on estiga, i vam parlar de una de les coses molt típiques també de la terreta, que és el carajillo.
0: Ui.
1: Què me dius del carajillo?
0: El carajillo, jo tinc una anècdota també. Estava treballant en Sant Sebastià, se van empenyar un cement anar a treballar en Sant Sebastià, jo en ells, i en el camió es feia la feina de València, i després vam anar a Sant Sebastià, dic, però jo en el camió no puc anar, i pues vine a treballar amb nosaltres, i dormíem en Andoain, desayunàvem en Renteria, i a vegades entrem en passages, i ja vam fer amistat, i va dir, estos demanen un carajito, jo no, i fan el carajito, no, conforme fan, però ell va dar el gemesí per dir el cafè,
1: el toque n'hi ha, no?
0: I diu, esto no és un carajillo, me diu, enfermo. I no vaig fer el carajillo, el típic carajillo, que alguns potser no ho sabran encara. Jo ficava el sucre, dos tarrons nets o tres de sucre, ficava tres o quatre grans de cafè, ficava corfa de llima, i ficava el conyac, ho calfava i ho cremava tot. Ja està cremat, ara el cafè. Ficaves el cafè i a continuació ara és quan està el carajillo, li fiques i prova i veuràs, fica-li una miqueta de cuantro.
2: Hòstia, ja me l'apunte jo,
1: Però després, una vegada cremat i...
0: Sí, igual, jo ho feia així, de maravilla. Este és molt bo.
2: Ah, que agarra bloc i la senyora
1: Polibar. N'hi ha cap muntar,
0: i si pot ser, que siga terri.
2: Mira.
1: Ah, el conyac.
0: És que és... És una altra anècdota, també, d'un xic de la vall, també. Ara, diu de la vall, si el nomenem el PSP, venia molta gent allà. Venia tots els dies cafè i copa. Terri. El terri, va. Se mari. Això no és terri. Me quedé mirant lo bien setat la botella. I això no és terri, això no és terri. Era bebedor. Ja està bé, ara setaré una altra. I tampoc. Dos botelles. I el representant m'ha passat a Sassó, diu, sí. Diu, ha sigut una remesa? Que no és normal com és el terri. Tenia raó.
2: Collo, era un sommelier de conyac. Ojo,
1: De conyac en carajillo.
0: també en Nate, també que... Diu, ponme un cafè. No me pongas azúcar. Diu, i què vol? Diu, sal. La sal. Dic, està bueno, diu, sí, però no te pediré nunca más ya. No te pediré nunca más sal.
2: No te pediré nunca más sal, ya.
0: Ai, aquella xocolata. Ese va ser la mili. Això és un petit i que estava en Saragossa, estava en mili, Saragossa. Resulta que una xorreria plega avui, diu, xocolata, i pa mojar, diu, una arengue. Una sardina.
2: Mare meva.
0: I el camarell, el tio que ve per allà.
2: Això era la nova cosina, com se diga.
1: Això és una cochinada.
2: Això és una cochinada.
0: I per allà, diu, no puedo pasar, diu. Dígame el sabor que tienes, diu. Y que yo no lo he visto nunca, ni lo verá más.
2: José Mares, si era tan caro ese suyo, si de repente quieres escribir el primer recuerdo que te ve de cuánto tallo estaba el chiringuito, el merendero en activo, ¿qué es lo primero que dirías?
0: Ay, sí.
2: Es... Tan caro murió el suyo, si de repente.
0: Cari, es que tú ya puedes imaginarte la muerte de la mafina.
2: Claro.
0: Día 7 de San Roque. Día San Roque.
2: Damunt, el damunt en... El dia de Sant Roc.
0: Dos anys en Barcelona, dos pisos alquilats. I no me'l va deparar. La vam salvar de principi, se va casar, se'n va anar a Orlando, de viatge novios, i estan treballant en el merendero.
2: Sí.
0: Me toquen per telèfon a la doctora Rovira, no s'olvidarà, que tenia recaiguda.
2: Ja.
0: I ara, entonces, ja va ser... Ja, ara, tres dies, a mi, som... Estàs dient que encara me recordes les anècdotes de la Madonna i allí,
2: sí.
0: El merendero, estava la meva filla, va venir una inspecció de treball.
2: T'havia ajuntat tot allà.
1: Uf, va ser una mala.
2: El Rafa Estomas era conscient de lo que, del nom que ha tingut este merendero i de lo que ha suposat per moltíssima gent?
1: Jo crec que sí. Jo crec que ell... Ah, no. Però ara mateix, a l'inici de l'entrevista, ja ho hem estat parlant. Ho ha dit ell mateix, no?, que... Molta gent li recorda, molta gent l'estima,
0: sí.
1: I això serà etern. O sea, José Mari, el chiringuito, el merendero, disculpa que t'heu dit que te talle jo ara. El merendero, este any, José Mari i la família seran eterns en el poble de Mucofa.
0: Jo, és que està també el, que així amb la Madonna em va descansar jo, i com tenia lo del merendero, i després tenia el camió, i jo en el camió corria tots els pobles. Entonces tenia molts coneguts, tant en el merendero com en els pobles també. Una altra anècdota que t'ha de gràcies. Un dia venen, de Borriana venia molta gent. Antes de ficar la norma esta de bufar, pa, d'això,
2: sí.
0: Venia molta gent. I un dia, mira, li trec un xo de pa, la mitjana, i li dic una colilla. Dins de la vineta li dic una colilla de tabaco. I el paràter que tenia jo no fumava. Total, que no va passar res. I, però si un dia em vaig a Borriana jo i allí me diuen, ves tenen, mira, li diuen a un, ves tenen esta metú en el camió, tal, pues tirar el caixó i tot això, això. I vaig a aquell al camió i diu, que vostè té un cava, dic, home, sí, diu, i diu, allí me va passar una anècdota, i era de la colilla.
1: Mare
0: meva. Hòstia. Diu, allí me va passar, què te va passar? Diu, en un merendero. I diu, estem en un merendero? I diu, me va entrar al pati, no seràs tu de la colilla?
2: I era ell,
1: Això
2: no té tot el món, de voltes.
1: Anècdotes tindríem un millor.
0: I en Madrid. Anàvem amb el meu germà per descansar, la meva dona per descansar, tres matrimonis. I el pare d'este del que ha fet l'etiqueta esta de tu primer sol, tu segunda casa, el que la va fer, el pare. Érem com família. Venien així xiquets, xicotets. Entrem a un restaurant i el meu germà anava davant, i jo era l'últim, i m'ha vendent un hòstia per darrere. I el meu germà diu, què te passa? M'han pegat. Qui t'ha pegat? I el salsa de darrere diu, he sido jo. I era este, i me'l volien molt. Mira, tot pagau.
2: Un moment entranyable.
0: Tot pagau.
1: Pues moltes gràcies, José Mari, per haver-nos donat, per haver-nos brindat este moment històric del poble, que la més està disfrutant. Estàvem els dos mirant-te i estàvem... Jo l'he viscut molt al final, però mirant-te i xinant molt en este recel, en esta història. Històries ne tens per contar 25 programes més,
0: sí.
1: No descartem de que tornem a parlar més,
0: sí.
1: del merendero, i no saps lo agraïts que estem de que hagis vingut així a este programa.
0: De lo que vulguis, jo, si a tota disposició, a mi també m'ha emocionat molt, ara estic molt emocionat.
1: Moltes gràcies, José Mari, per haver vingut. Vicent, jo ja no diria res més, jo ho deixaria ahí, perquè vamos.
2: Per a disfrutar-lo, programa per a disfrutar-lo, Jo tinc que notar tant lo del 4 també.
1: Ui, sí. Sí, ja me la quedé.
2: Moltíssimes gràcies, José Mari, que vaya tot molt bé.
0: A vosaltres.
3: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.

0: Disminuís pasen de les dos de la vespada en este dijous 13 de agosto del 2026. Tenemos en estos momentos 33 grados de temperatura. Eso sí, la sensación térmica es de 38 y está completamente solellat. De cara a demà, fins i tot puja en algún grau la temperatura, tot i que ja per la vesprada n'hi haurà algun núvol, serà un partit d'un cap de setmana que en lo meteorològic podria ser inestable en algún momento y no es descartable algún chocotet ruixat al llarg del cap de semana, pero se se perdre en cap moment ni el calor ni la sensación de bochorno. Y después del eclipse, que también era una de las cosas que desde fa meses pues estaba parlant moltíssimo y que de alguna manera, y valga la redundancia, eclipsat part de la informació que ahora tengo que ser noticia. Això i malauradament altra, com la de l'incendi del passat 25 de juliol, ha fet que no se parlarà tant d'altres qüestions, sobretot en l'apartat turístic, sobretot en coses que anaven a ficar-se, de fet estan en el llarg i ampli del municipi de la Vall d'Uixó, com aquests tòtems que faciliten informació turística i també possibiliten fins i tot interactuar amb l'Ajuntament. Recordem el que comptava el regidor de Turisme, Javier Ferreres.
1: És com una espècie d'ordenador que està allà al mig del carrer, i una pantalla tàctil que ens donarà informació de tot tipus. No? Ara, per exemple, estarà projectant imatges en bucle que tenim carregades, però que això funcionarà en línia i des d'ahir pues, podrem anar donant informació, des d'ahir la gent podrà rebre informació, o inclús des d'ahir estem intentant habilitar també que se puguen, per exemple, demanar turno per anar a la UAC, allò de que tens que passar per la UAC, agarrar turno per lo que siga, no? Pues des d'ahir que se puguen demanar inclús els turnos per la UAC, de fet hem repartit per tot el poble i el barri, diguem, disseminat més llunyà que n'hi ha del centre del poble, que és el barri Carmada, i també n'hem posat per a que puguen utilitzar-lo per a aquest tipus de tasques, no? Entonces, pues bueno, al final com diem, pues és un avanç dins de la millora, dins de la qualitat turística, perquè s'ha posat també en els punts turístics més importants, pues és un plus més dins d'aquest pas més enllà que estem donant-li al turisme en la Vall d'Uixó.
0: I també anem a recuperar el tema de les nits d'històries i historietes que arribaran la setmana que ve. Torna tota aquesta activitat.
1: Després, el 22 d'agost, tindrem la Vall del Centenar. Tots els centenars que enguany se celebren, totes les efemèrides de 100 anys que se celebren en el poble, que en són vàries, per tant no vaig a desvelar en ninguna, però allí se desvelaran, perquè no és només que s'ha celebrat un guany, campanar, sinó que n'hi ha moltes altres efemèrides, primera biblioteca, diverses més, que anem a ficar en valor també en esta passejada. I després del 29 d'agost, dins d'aquest cicle que també vam inaugurar fa quatre estius, de Simon, de lo que és el casc històric, i que pareix que atrau més, no?, a l'hora de contar històries, posíssim on deixe casc històric i buscar, igual que vam fer en el barri Toledo, un guany anirem al barri Carbonaire. És un...
0: I a poc anirem consumint el mes d'agost, arribarà setembre, no s'haurà acabat encara l'estiu, però recuperarem la normalitat i l'inici de diferents cursos, des de l'administratiu, el polític i també l'escolar. I amb això, l'escoleta matinera, com ens contava la regidora d'Igualtat, Maria Cruces.
2: És un programa en el que els xiquets poden anar al seu cole, al cole al que van, però en lloc d'anar a les 9 del matí van a les 7 i mitja, i estan allí en un equip de professionals que no només fan de cuidadors, sinó que fan jocs d'entreteniment, però educatius també. L'escola matinera es va ficar en la vall en l'any 2022, el 21 de març, crec, de l'any 2022, va ser la primera vegada, i des d'aquell moment, que era una mica de provar a veure si realment a la vall es necessitava una escola matinera, va començar en alguns col·les i en estos moments l'escola matinera s'oferta en tots els CEIPs, en tots els col·legis. És una boníssima opció.
0: El que no tindrem enguany són les jornades educatives en setembre. Per què? Pues perquè de normal quan se treballa esta qüestió, quan se prepara en estos mesos enrere ha coincidit en tota la problemàtica que n'hi havia de la vaga del personal docent, i ja va deixar clar el regidor d'Educació, Manel Egea, que enguany no anava a ser moment.
3: Hem decidit no fer les jornades educatives perquè estem en un context en el qual crec que no era el moment. El moment és recolzar a les manifestacions, no? A les reivindicacions docents, i en un context en el que ens trobàvem, la planificació sempre la fem entre abril i juny, en el context en el que ens trobàvem vam decidir que no tenia massa sentit ficar-nos a planificar unes jornades de cara a setembre quan no sabem què va a passar. I en aquest sentit, destinar aquests recursos que destinem pues a manteniment d'infraestructures i a millores en escoles, no? I en aquest sentit, enguany és la situació que tenim. Pense que hem d'estar al costat de les reivindicacions. Pense que l'oferta formativa, tot siga dit, la tenen garantida, perquè avui en dia no és com fa 10 anys, que quan vam començar en tot això, que no hi havia tanta oferta. I en aquest sentit, pues és la decisió que des de la regidoria d'Educació hem pres i que considerem que és la que toca, no?
4: En Caixa Labay Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa Labay Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labay.
6: Este verano tienes una cita en la playa Casablanca de Almenara. Del 14 al 16 de agosto llegan Les Festes de Estiu 2026. 3 noches de música, talleres infantiles, conciertos, DJ, food trucks y el mejor ambiente junto al mar. Disfruta de actuaciones en directo. Y el día 15 no te pierdas el gran Casablanca Remember Fest con José Goy, Serrano, Paco Moliner y DJ Mafia. Del 14 al 16 de agosto, de 7 de la tarde a 3 de la madrugada. Te esperamos en la playa Casablanca de Almenara, frente a Nova Almenara.
7: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: I antes de passar a la informació comarcal, recordar que en setembre el que s'iniciarà també és l'inici d'un curs polític. Un curs polític diferent, interessant enguany, perquè ja saben que anem a tindre com a mínim unes eleccions. El proper any seran les municipals. Herminio Serra, portaveu dels Populars en l'Ajuntament de la Vall.
8: El nostre partit té els seus temps i pues serà a partir de setembre quan començarem no només en la Vall, no? Sinó en la resta de llocs de la província, quan s'anunciaran els candidats. Ara el que s'ha fet ha sigut anunciar els candidats de les capitals de les províncies de la comunitat, Alacant, de València i de Castelló, i a partir de setembre començarem en els grans municipis.
0: No és un gran municipi la Llosa en quant al número d'habitants, però sí en quant a activitat porta el tema de la neteja i reparació de les sèquies, també del control de les parcel·les agrícoles abandonades i sobretot una sèrie d'obres, tres en concret, en plena activitat. Alcalde Chemo Llopis.
9: Una obra és el ballat de la pista de tenis i el que és també el ballat de la pista de futbol sala, que va per un costat. L'altra obra és el teixat de la part nord de lo que seria el polifuncional, en lo que és la pista on se troba el polifuncional i els asseos que tenim del polifuncional i la piscina. La piscina també poder ubicar allí una orquestra fora de cara a l'estiu i tal, no tindre problemes per si vol una tronada, una ploguda.
0: La Diputació de Castelló reforça la seva aposta per la conciliació familiar amb la concessió d'ajudes en 39 municipis de menys de 1.500 habitants. Presidenta Marta Barrachina.
10: Des del govern provincial estem amb les famílies i amb els municipis més xicotets. I per això continuem ampliant la línia d'ajudes per a les unitats de conciliació familiar. És un servei essencial per afavorir la conciliació i millorar les oportunitats de les famílies que viuen en la nostra província. Des d'aquest equip de govern, el compromís és clar i per això es reflecteix en l'increment del pressupost fins al 1 milió d'euros i la reducció també del mínim d'usuaris necessaris per a l'habilitació d'una unitat. abans eren 3 i ara amb un xiquet o xiqueta serà suficient. Gràcies a això s'han pogut sumar 5 noves unitats de conciliació arreu de la nostra província. Ja són 39 municipis beneficiaris d'aquest servei en el que reforcem la igualtat d'oportunitats i la fixació de població a l'interior de Castelló.
0: I el PSPB-PSOE considera deslleialtat del PP de la Generalitat el retallar un 15% les ajudes als polígons amb els projectes ja en marxa. Samuel Falomir.
11: Amb esta retallada el PP ha fet una cosa molt greu, ha canviat les regles de joc amb els projectes ja en marxa. Molts ajuntaments havien planificat les obres comptant amb el 100% de l'ajuda i ara de sobte es troben que tenen que assumir una despesa que no tenien prevista. Alguns d'ells podran fer-ho, però els pobles més menuts hauran de parar les obres o llevar diners d'altres necessitats. La Generalitat no pot jugar així amb els ajuntaments, ha de rectificar i complir amb la seva paraula.
0: I en informació agrícola, des de la Unió demanen més ajudes als darrers incendis d'ací, de la província de Castelló, Carles Peris.
12: Que s'han produït aquests últims dies. Des de l'organització reclamem més pressupost per a que així es puguin incorporar nous damnificats del sector agrari i ramader i que hagin pogut tindre pèrdues i afeccions importants en els seus cultius o en les seves ramaderies per conseqüència d'aquests distints incendis que s'han produït.
0: Nota d'agenda de l'Espai Cultural Moncofa tanca la temporada de la Sala Maria Sorolla amb una exposició de Jesús Navarro, Iván Navarro i Griselda Ferrander. Farmàcies de Guàrdia, en Nules, Elvira Velasco, Sant Bartomeu 2, en la Vall, Farmàcia Carbonaire, carretera Segorb 79.